0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: dos de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 5. Ràdio Pineda.

0: Gràcies, València!
1: Durant 4.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: les 7. Ràdio Pineda.
1: Bon dia, comencem a fer un repàs de l'agenda cultural per aquest cap de setmana. Comencem parlant que avui, dia 4 de juliol, es celebra el Mulla't per l'esclerosi múltiple. Es fa a la platja dels Pins de Pineda i pots col·laborar fent un donatiu. Tot plegat organitzat per Can Xubet. Recordeu, aquest dissabte, Mulla't per l'esclerosi múltiple, com diem aquest matí, a la platja dels Pins de Pineda. Avui dissabte celebra la tradicional revetlla de Sant Pere i trobareu rumba, havaneres, activitats infantils també a la plaça de Sant Pere Pescador. Tot plegat comença, com diem, ja des del migdia amb un vermuteig i rumba, però també activitats infantils. I a la tarda, doncs, com sempre, havaneres, un clàssic vinculat al passat mariner de Pineda amb l'actuació dels faroners de Calella. Hi haurà també rom cremat i sopar popular, rifa de premis. I hi haurà també música en directe i ball fins la matinada amb servei de bar durant tota la jornada. I el grup de Humphreys Quartet actua aquest dissabte a les 8 del vespre al pati de Can Comas dins de la programació de l'Estiueja. Recordeu, l'entrada és gratuïta. El concert, insistim, comença a les 8 del vespre, un concert a quatre veus que combina el jazz, el rock and roll, però també música de musicals, pop i fins i tot havaneres i rumba catalana. Tot plegat sorprendrà el públic. El concert a pati de Can Comas us convida a conèixer aquest nou gènere musical. També destaquem que aquest dissabte, des de les 6 de la tarda, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, es fa un vespreig amb la Hermandat del Rocío de Pineda. Hi haurà diverses actuacions i també música fins la matinada. Recordeu, aquest dissabte, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Més qüestions, en aquest cas parlem de diumenge. Recordeu, hi haurà sardanes des de 7:45 a la plaça de les Mèlies, organitzat per l'associació cultural Mare Nostrum. I la programació de l'Estiueja't arriba també diumenge amb una nova proposta. És el Tardeo Fit en Tecno. Serà diumenge a la plaça de Sara Llorenç a partir de les 8 del vespre. Una nova proposta que combina l'exercici físic i la música electrònica. I us recordem una vegada més que les inscripcions són obertes pels sopars del carrer durant la Festa Major. L'Ajuntament cedirà taules i cadires pel sopar que es pot fer el dia 29 d'agost. Teniu de termini fins al 17 de juliol per apuntar-vos. I recordeu, us heu d'adreçar a la Regidoria de Cultura. I també us destaquem que fins dilluns pots comprar els tiquets pel sopar de la festa d'estiu al Pinemar. La festa es farà el dia 11 de juliol. Recordeu, els tiquets els podeu comprar a diferents establiments de Pineda. Com sabeu, trobareu també tota la informació al nostre web. I també us recordem una vegada més que hi ha activitats al Mini Beach Club de la platja dels Pescadors per infants de 4 a 14 anys. Hi haurà també durant tots aquests dies activitats al Baby Center, també a la platja dels Pescadors, en aquesta ocasió pels infants de 0 a 6 anys. Tota aquesta informació, com sabeu, al nostre web i també a pinedademar.cat.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Sí?
1: Yo.
2: La canvi era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: 104.6 FM. Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Bon dia, comencem a fer un repàs de l'agenda cultural per aquest cap de setmana. Comencem parlant que avui, dia 4 de juliol, es celebra el Mulla't per l'esclerosi múltiple. Es fa a la platja dels Pins de Pineda i pots col·laborar fent un donatiu. Tot plegat organitzat per Can Xubet. Recordeu aquest dissabte, Mulla't per l'esclerosi múltiple, com diem aquest matí, a la platja dels Pins de Pineda. Avui dissabte celebra la tradicional revetlla de Sant Pere i trobareu rumba, havaneres, activitats infantils també a la plaça de Sant Pere Pescador. Tot plegat comença, com diem, ja des del migdia amb un vermuteig i rumba, però també activitats infantils. I a la tarda, doncs, com sempre, havaneres, un clàssic vinculat al passat mariner de Pineda, amb l'actuació dels faroners de Calella. Hi haurà també rom cremat i sopar popular, rifa de premis. I hi haurà també música en directe i ball fins la matinada amb servei de bar durant tota la jornada. I el grup de Humphreys Quartet actua aquest dissabte a les 8 del vespre al pati de Can Comas dins de la programació de l'Estiueja. Recordeu, l'entrada és gratuïta. El concert, insistim, comença a les 8 del vespre, un concert a quatre veus que combina el jazz, el rock and roll, però també música de musicals, pop i fins i tot havaneres i rumba catalana. Tot plegat sorprendrà el públic. El concert a pati de Can Comas us convida a conèixer aquest nou gènere musical. També destaquem que aquest dissabte, des de les 6 de la tarda, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, es fa un vespreig amb la Hermandat del Rocío de Pineda. Hi haurà diverses actuacions i també música fins la matinada. Recordeu, aquest dissabte, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Més qüestions, en aquest cas parlem de diumenge. Recordeu, hi haurà sardanes des de 7:45 a la plaça de les Mèlies, organitzat per l'associació cultural Mare Nostrum. I la programació de l'Estiueja arriba també diumenge amb una nova proposta. És el Tardeo Fit en Tecno. Serà diumenge a la plaça de Sara Llorenç a partir de les 8 del vespre. Una nova proposta que combina l'exercici físic i la música electrònica. I us recordem una vegada més que les inscripcions són obertes pels sopars del carrer durant la festa major. L'Ajuntament cedirà taules i cadires pel sopar que es pot fer el dia 29 d'agost. Teniu de termini fins al 17 de juliol per apuntar-vos. I recordeu, us heu d'adreçar a la Regidoria de Cultura. I també us destaquem que fins dilluns pots comprar els tiquets pel sopar de la festa d'estiu al Pinemar. La festa es farà el dia 11 de juliol. Recordeu, els tiquets els podeu comprar a diferents establiments de Pineda. Com sabeu, trobareu també tota la informació al nostre web. I també us recordem una vegada més que hi ha activitats al Mini Beach Club de la platja dels Pescadors per infants de 4 a 14 anys. Hi haurà també durant tots aquests dies activitats al Baby Center, també a la platja dels Pescadors, en aquesta ocasió pels infants de 0 a 6 anys. Tota aquesta informació, com sabeu, al nostre web i també a pinedademar.cat.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
2: No 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Bon dia, comencem a fer un repàs de l'agenda cultural per aquest cap de setmana. Comencem parlant que avui, dia 4 de juliol, es celebra el Mulla't per l'esclerosi múltiple. Es fa a la platja dels Pins de Pineda i pots col·laborar fent un donatiu. Tot plegat organitzat per Can Xubet. Recordeu, aquest dissabte, Mulla't per l'esclerosi múltiple, com diem, aquest matí a la platja dels Pins de Pineda. Avui dissabte celebra la tradicional revetlla de Sant Pere i trobareu rumba.
2: Aquest vespre actua el Verde Rebelde, el tribut de Los Delincuentes, una banda que fusiona rumba i rock. Serà a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poble Nou dins la programació de l'Estiueja't. Arriba la festa d'estiu de Pinemar. L'associació de veïns celebra avui la festa de barri amb tallers de circ fins a la 1 del migdia, gincana a partir de les 5 de la tarda i sopar popular, rifa i DJ al vespre. Serà a la plaça Lita Cavallut, del costat de les pistes de tennis de Pineda. Diumenge, l'associació Corriols organitza una sortida de senderisme i muntanya amb sortida a les 8 del matí a la plaça de les Mèlies. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena aquest diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Don actua a Pineda aquest diumenge dins la programació de l'Estiueja't. És un concert de versions i clàssics de Broadway. A les 8 del vespre, a la plaça del Mar de Pineda. A 7:45 del vespre, a la plaça de les Mèlies, hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que el barri de la Verneda de Malgrat celebra avui la seva festa d'estiu al Parc Francesc Macià, amb activitats des de les 6 de la tarda fins ben entrada la matinada. Actuacions infantils, concerts i DJ. I a Calella, el Festival Cultura Viva omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana aquest diumenge des de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. No matter what, no matter what.

Doncs sí, des de Ràdio Pineda hem pujat tots els volums amb una de les col·laboracions de les més comentades i esperades de l'any. La nord-americana Lady Gaga uneix forces amb la col·laboració de la rapera Doeki amb aquest Runway. Ens tornem a retrobar un dissabte més. Des de les zones de l'antena de la 94.6 FM. Des d'ara i fins al punt horari de la una. Salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant en aquest matí del dissabte. De seguida també amb la nova de Pablo Alborán des de Màlaga. Algo de mí. També recordarem a Maejo Larcher amb diverses col·laboracions amb el Like It Up. Ràdio Pineda. Bon dia.

0: 106 FM.
1: Tornem a la pista de ball amb una de les cançons renovades de Milky. Aquesta vegada amb la col·laboració de la remescla de David Guetta. Recordaràs el Just the Way You Are.

0: La veritat és que ells sempre seran una de les bandes més emblemàtiques del pop-rock britànic. Hem recordat els escocesos Texas, Charlene Spiteri i la seva banda, Get Away.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Del passat al present, amb una de les novetats més recents de la cantant Gracie Abrams.

0: Quina és la teva cançó de l'estiu? A Ràdio Pineda volem conèixer la teva cançó preferida per saber per què és tan especial per a tu. Envia'ns una nota de veu al WhatsApp de la ràdio al 686-05-4604 i explica'ns quina cançó has escollit i quins records, emocions o vivències t'hi uneixen.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Hi ha cançons que des de la primera nota transmeten llum, elegància i bones vibracions. Més de dues dècades després, la seguim recordant com el primer dia a Janet Jackson. Someone to call my lover.

0: sincers, són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B.
3: Si solo tengo amor.
2: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

D'aquesta forma ens hem centrat en música de casa nostra en català amb el nou èxit d'Àlex Pérez, Dies Millors. Connectem amb el nou èxit de la banda coreana BTS amb noves propostes com aquesta.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Aquest vespre actua el Verde Rebelde, el tribut de Los Delincuentes, una banda que fusiona rumba i rock. Serà a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poble Nou dins la programació de l'Estiuejat. Arriba la festa d'estiu de Pinemar. L'associació de veïns celebra avui la festa de barri amb tallers de circ fins a la 1 del migdia, gincana a partir de les 5 de la tarda i sopar popular, rifa i DJ al vespre. Serà a la plaça Lita Cavallut, del costat de les pistes de tennis de Pineda. Diumenge, l'associació Corriols organitza una sortida de senderisme i muntanya amb sortida a les 8 del matí a la plaça de les Mèlies. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena aquest diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Dona actua a Pineda aquest diumenge dins la programació de l'Estiuejat. És un concert de versions i clàssics de Broadway. A les 8 del vespre, a la plaça del Mar de Pineda. A 2:15 de 8 del vespre, a la plaça de les Mèlies, hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que el barri de la Verneda de Malgrat celebra avui la seva festa d'estiu al Parc Francesc Macià, amb activitats des de les 6 de la tarda fins ben entrada la matinada. Actuacions infantils, concerts i DJ. I a Calella, el Festival Cultura Viva omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana aquest diumenge des de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Ella és una de les artistes que ha redefinit la música en català i castellà en els últims anys. Rosalía ens porta La Perla amb la col·laboració de Yaritza i Su Esencia. Després de l'agenda d'activitats amb Jaume Casals. Inaugurant nova hora de música al teu costat. Des de Ràdio Pineda. De seguida també amb el nou èxit de la cantant Taylor Swift. Acknowate, Acknow You. Entre altres èxits en aquesta nova hora de música. Bon dia. Ara descobrint el nou èxit de la Taylor Swift. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

Nice to Meet You ens ha portat a recordar un dels èxits del repertori musical de Miles Smith. Abans, des de Ràdio Pineda, hem recuperat un dels èxits de Laura Pausini. Hem escoltat el Zombie Air i també la unió entre Maroon 5 i Christina Aguilera. Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més. Junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. En directe des de dalt de l'escenari, ara connectem amb la música de Leiva. La lluvia en los zapatos.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Pendents del termòmetre, finalment ha arribat el dia que esperaves, i potser l'hora també, el dia per ser cap de setmana, i potser l'inici de les teves vacances. La música continua girant.
2: Need you, I really need your love right now, I'm fading fast, not gonna last.

Quan arriba l'estiu ens tornem a retrobar amb èxits com aquest, la unió entre Luovin Swerci, Robin Schulz i James Blunt. OK. Del passat al present amb una de les novetats recents de Hagel, Moving on the Sun.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Quina és la teva cançó de l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Envia'ns un missatge de veu a través del WhatsApp de la ràdio al 686-05-4604 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Sí.

0: Des de Ràdio Pineda, energia positiva i ben a gust que ens trobem en aquest matí del dissabte amb cançons fresques com aquesta, la unió entre Biker Mate i Alex Clair, amb una d'aquelles cançons que transmet molt bon rotllo.
1: Ràdio Pineda.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
6: 94.6 FM.
7: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: Quan una llegenda del soul i del funky s'uneix al seu talent amb una de les icones del hip-hop, el resultat només pot ser explosiu. Arriba la unió entre Chaka Khan i Snoop Dogg.

una vegada més celebrant el poder de la música, el ball i les bones vibracions. Amb el nou èxit de Chaka Khan, Boogies in my soul.

Atents a l'agenda de la formació Siderland, perquè estan de gira per tot el territori català amb les seves cançons. Entre elles aquesta d'estiu, Turú Turú. 2 minuts i pocs segons i arribarem a l'hora en punt, a les 11 del matí, per conèixer l'agenda d'activitats amb tots els actes previstos a Pineda i Comarca.

0: les 11. Ràdio Pineda. Aquest vespre actua el Verde Rebelde, el tribut de Los Delincuentes, una banda que fusiona rumba i rock. Serà a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou dins la programació de l'Estiuejat. Arriba la festa d'estiu de Pinemar. L'associació de veïns celebra avui la festa de barri amb tallers de circ fins la 1 del migdia, gincana a partir de les 5 de la tarda i sopar popular, rifa i DJ al vespre. Serà a la plaça Lita Cavallut, del costat de les pistes de tennis de Pineda. Diumenge, l'associació Corriols organitza una sortida de senderisme i muntanya amb sortida a les 8 del matí a la plaça de les Mèlies. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena aquest diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Ritter i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Don actua a Pineda aquest diumenge dins la programació de l'Estiuejat. És un concert de versions i clàssics de Broadway. A les 8 del vespre, a la plaça del Mar de Pineda. A 7:45 del vespre, a la plaça de les Mèlies, hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que el barri de la Verneda de Malgrat celebra avui la seva festa d'estiu al Parc Francesc Macià, amb activitats des de les 6 de la tarda fins ben entrada la matinada. Actuacions infantils, concerts i DJ. I a Calella, el Festival Cultura Viva omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana aquest diumenge des de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Les 11 i 5 minuts des dels estudis centrals de Ràdio Pineda. Amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Descobrint una altra de les unions de Calvin Harris i Jay-Z. Satisfy. Inaugurat nova hora de música al teu costat després de l'agenda d'activitats. Aquesta hora també variant de veus. De seguida també escoltarem el nou èxit de la banda de Paul. Última bala. Entre d'altres, bon dia.

Hi ha cançons que defineixen tota una època i Sky de Sonic n'és una de les més emblemàtiques. Publicada l'any 2000, aquesta joia del dance va consolidar la cantant britànica com una de les grans veus de l'escena electrònica internacional.

Energia positiva. Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de l'Escal, si seguim la lletra. Ara amb el cantautor canadenc Justin Bieber, Fury and the Beat.

En el record han quedat els èxits que els van donar a conèixer. Tant a David Otero amb la seva banda El Canto del Loco com a la formació Despistados. Han tornat a versionar el Volver amb la col·laboració de David Otero. La música continua girant des de Ràdio Pineda. Ara ens remuntem al passat al costat de Panzer Flowers i Amber Taps. We are beautiful.

0: Després de la gran victòria d'ahir, 10 de juliol, que va classificar la selecció espanyola a les finals del Mundial, hem escoltat abans el nou èxit de la cantant Shakira, oficial del Mundial. També la nova d'Alejandro Sanz.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Ells no han perdut l'esperit de joventut. Continuen mantenint els seus èxits. Des dels 80 recuperem els Alphaville. Sempre joves, forever young.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.

Quina és la teva cançó a l'estiu? A Ràdio Pineda volem conèixer la teva cançó preferida i saber per què és tan especial per a tu. Envia'ns una nota de veu a través del WhatsApp de la ràdio al 686 05 4604 i explica'ns quina cançó has escollit. Quina és la teva cançó a l'estiu?

0: Aquest vespre actua el Verde Rebelde, el tribut de Los Delincuentes, una banda que fusiona rumba i rock. Serà a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poble Nou dins la programació de l'Estiueja't. Arriba la festa d'estiu de Pinemar. L'associació de veïns celebra avui la festa de barri amb tallers de circ fins la 1 del migdia, gincana a partir de les 5 de la tarda i sopar popular, rifa i DJ al vespre. Serà a la plaça Lita Cavallut, del costat de les pistes de tennis de Pineda. Diumenge, l'associació Corriols organitza una sortida de senderisme i muntanya amb sortida a les 8 del matí a la plaça de les Mèlies. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena aquest diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Ritter i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Don actua a Pineda aquest diumenge dins la programació de l'Estiueja't. És un concert de versions i clàssics de Broadway. A les 8 del vespre a la plaça del Mar de Pineda. A 7:45 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que el barri de la Verneda de Malgrat celebra avui la seva festa d'estiu al Parc Francesc Macià, amb activitats des de les 6 de la tarda fins ben entrada la matinada. Actuacions infantils, concerts i DJ. I a Calella, el Festival Cultura Viva omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana aquest diumenge des de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Després de posar-nos al dia amb els actes previstos a Pineda i Comarca a l'agenda d'activitats amb Jaume Casals. Inaugurant nova hora de música al teu costat. Amb un tema que combina ritmes electrònics i influències afro house i una producció moderna de The Song of Boys. Let me be. Les 12 i 5 minuts. De seguida recuperarem un dels èxits de Bitsy amb el Wake Me Up. També passarà per aquí una de les cançons del repertori de la banda Búhos.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: Finalment ha arribat el dia que esperaves i potser l'hora també. El dia per ser dissabte, cap de setmana i potser l'inici de les teves vacances. Sigui com sigui, et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Amb el termòmetre alt, però no tant com dies enrere. Recordem un dels èxits de Jaime Rockway.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Seguim avançant dins el nostre temps i ara no és hora de dir-te adéu, més aviat tot el contrari. Bon dia. Amb el nou èxit de Pablo Alborán, Vámonos de aquí.

Aquesta vegada ens hem situat al continent africà des de Benin City, a Nigèria, amb Rema, que s'ha convertit en una de les grans figures de la nova generació d'afropop. Després de començar cantant a l'església i compartint les seves primeres cançons a les xarxes. El seu talent el va portar ràpidament a l'escena internacional amb cançons com el Calm Down. Un minut i arribarem a 1:15. Amb la nord-americana i flautista Lightzo. Recordem èxits com el seu About Damn Time.

Sense cap mena de dubte, l'amor sempre serà un dels motors principals de la creació musical. Queda patent amb versions com aquesta de Lenny Kravitz. Stillness of Heart. Inoblidable. Del passat al present, aquesta vegada també descobrint el nou èxit de Hendrix. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM des de Ràdio Pineda. Golden.

0: Un altre dels artistes que ens ha tornat a sorprendre aquest 2025 és Bryan Adams. També està d'estrena Robin Williams, com pots comprovar amb novetats com aquesta. All My Life. Seguim gaudint de la música al teu costat en aquest matí del dissabte.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
6: Concerts tributs com Tina Turner.
7: Marta, tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
6: Hombres B.
8: Si solo tengo amor.
6: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
9: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: Quina és la teva cançó preferida? A Ràdio Pineda volem conèixer la teva cançó preferida per saber per què és tan especial per a tu. Envia'ns una nota de veu al WhatsApp al 686-05-4604 i explica'ns quina és la teva cançó d'aquest estiu.

0: Hi ha cançons que queden en la memòria col·lectiva i aquesta n'és una d'elles. Amb una trajectòria que abasta més de 6 dècades, la seva capacitat per reinventar-se l'ha convertit en una icona indiscutible de la música pop. D'aquesta forma hem recuperat un dels èxits dels 90 i de la canadenca Cher, Love and Understanding. Rep una forta abraçada des de les 9 al matí fins ara, pràcticament arribant a la 1. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
0: Que gaudeixis del que queda de cap de setmana, a disfrutar-lo al màxim. Amb la unió entre Joan Dausà i Mama Douxa, arribarem a l'hora en punt.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Aquest vespre actua el Verde Rebelde, el tribut de Los Delincuentes, una banda que fusiona rumba i rock. Serà a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poble Nou dins la programació de l'Estiueja't. Arriba la festa d'estiu de Pinemar. L'associació de veïns celebra avui la festa de barri amb tallers de circ fins la una del migdia, gincana a partir de les 5 de la tarda i sopar popular, rifa i DJ al vespre. Serà a la plaça Lita Cavallut, del costat de les pistes de tennis de Pineda. Diumenge, l'associació Corriols organitza una sortida de senderisme i muntanya amb sortida a les 8 del matí a la plaça de les Mèlies. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena aquest diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Ritter i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Dona actua a Pineda aquest diumenge dins la programació de l'Estiueja't. És un concert de versions i clàssics de Broadway. A les 8 del vespre, a la plaça del Mar de Pineda. A 2:15 de 8 del vespre, a la plaça de les Mèlies, hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que el barri de la Verneda de Malgrat celebra avui la seva festa d'estiu al Parc Francesc Macià, amb activitats des de les 6 de la tarda fins ben entrada la matinada. Actuacions infantils, concerts i DJ. I a Calella, el Festival Cultura Viva omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana aquest diumenge des de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
3: Veus a la sorra i al mar.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM. Energia positiva.

0: cada estiu té una cançó. I cada cançó, una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
1: S'omple la platja, quiero rayos de sol.
0: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
1: Veus a la sorra i al mar.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
3: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Aquest vespre actua el Verde Rebelde, el tribut de Los Delincuentes, una banda que fusiona rumba i rock. Serà a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou dins la programació de l'Estiuejat. Arriba la festa d'estiu de Pinemar. L'associació de veïns celebra avui la festa de barri amb tallers de circ fins a la 1 del migdia, gincana a partir de les 5 de la tarda i sopar popular, rifa i DJ al vespre. Serà a la plaça Lita Cavallut, del costat de les pistes de tennis de Pineda. Diumenge, l'associació Corriols organitza una sortida de senderisme i muntanya amb sortida a les 8 del matí a la plaça de les Mèlies. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena aquest diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Dona actua a Pineda aquest diumenge dins la programació de l'Estiuejat. És un concert de versions i clàssics de Broadway. A les 8 del vespre, a la plaça del Mar de Pineda. A 7:45 del vespre, a la plaça de les Mèlies, hi haurà sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que el barri de la Verneda de Malgrat celebra avui la seva festa d'estiu al Parc Francesc Macià, amb activitats des de les 6 de la tarda fins ben entrada la matinada. Actuacions infantils, concerts i DJ. I a Calella, el Festival Cultura Viva omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana aquest diumenge des de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
5: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
6: Cada estiu té una cançó, i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amable pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món. No matter what, no matter what.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dissabte, són les 6 en punt de la tarda. I amb tots vosaltres, de nou, el repàs dels 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al nostre top. Ens anem al Castell de la Por, així és com arrenquem. Bé, no hem arrencat el Doctor encara. Això són les tres més importants d'avui fa 7 dies, la setmana passada. En el 3 teníem a Tame Impala amb el Dràcula.

La segona posició, una de les cançons que ben bé sonaran aquest estiu en qualsevol pista de ball, qualsevol xiringuito d'aquests de platja o, en definitiva, allà on et diverteixes. Aquest Jamaican Bam Bam de Hugel. Avui fa 7 dies, segona posició. I després de 12 setmanes, el nostre top ja ha sigut també el número 1.

al capdamunt, Nadal de tot teníem després de només 4 setmanes en llista a ella, Olivia Rodrigo. Allà encapçala la nostra llista de The Cure.

Setmana número 29, del 13 al 19 de juliol 2026, amb tres noves incorporacions dins el nostre top. En aquesta setmana veurem si Olivia Rodrigo aconsegueix repetir primera posició o si, pel contrari, hi arriba Dominic Fike, Shakira Bonaboy o Doctor Prats, també és un dels candidats a ser número 1. Nosaltres, que res més a dir, comencem amb el compte enrere.

número 1, Siderlands, en la seva 15a setmana, posició final, baixant de la 27 a la posició número 30. Una més amunt, a la 29, allà ens hi trobem en maig, 5a setmana llista, i baixant 3, de la 26 a la 29, 3 estius més.

lluny. Ivan Herzog és, igual que la setmana passada, posició número 28 en la seva segona setmana en llista. Heroin, l'última de Maroon 5, porta 6 en llista i baixa 4, de la 23 a la 27.

buscar muntanya. Els èxits de la setmana, Ràdio Pineda amb The Giants des de Mataró. Nova incorporació amb això que es diu Era Això. I Melendi té nou èxits sonant ja sota el nom de Veneno i Arena. És el primer candidat a entrar a la nostra llista aquesta setmana.

Sun Ray, Lady Gaga, Don't Cheat, en la seva 8ª setmana baixant 4 posicions de la 21 a la 25. 2 posicions menys per Bruno Mars, de la 22 a la 24, amb aquest bolero anomenat Risk et al. Porta 15 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions de la nostra llista.

La van aquest altre èxit d'estiu 2026, Loco Loco, és Gordo, amb Rainier Sandfeld. Entrant a la posició número 23 del top 30 d'aquesta setmana 29, del 13 al 19 de juliol 2026. Des de Ràdio Pineda seguim amb La Fúmiga i Abril, juntament també amb Andreu Valor i Arde Bogotà. Això és la gent de la Mediterrània. 11 setmanes a llista.

mica anem escalant posicions en aquest compte enrere d'aquesta setmana. La Ludwig Band amb el teu amor porta 16 setmanes ja amb nosaltres, això sí, baixant 3 posicions aquesta setmana, de la 18 a la 21, el teu amor. I Taylor Swift puja 4, de la 24 a la 20. I knew it, I knew you. Segona setmana al nostre top.

de la nostra candidatura sonant Somewhere in My Body Isn't Ready. Segon candidat, per cert, a entrar al top 30. I ara ens anem al passat. Fa justament un any, en la primera posició, en aquestes dates teníem a Aitana. Ella ens parlava d'una data clau per ella, aquest 6 de febrer. 6 de febrero.

fins al número 1. Així és com anem comptant enrere des de Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Dan Peralbo i el Comboi. Ai, ai, ai, quin goig que fas. És la seva tercera setmana llista i pugen una posició de la 20 a la 19. Joan Dausà amb Papi Posa-la al disc porta dues en llista i puja de la 19 a la 18.

Anem tirant. És 31 fam. En la seva cinquena setmana es mantenen a la 17a posició de la llista. Arriba l'entrada més important. Aquesta setmana l'escoltem des de la posició número 16. Són els Amics de les Arts amb Segurament t'estimo.

30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Ens esperen les 15 primeres posicions i també les 3 novetats que encara queden per repassar. I disfrutant d'aquest estiu 2026 a Ràdio Pineda, amb aquestes temperatures desbocades, mai millor dit, i amb èxits com la darrera de Tyets, o sí, era això. Novetat a la posició número 26. Una altra nova entrada, la 23. Gordo amb Rainy Sunny Belt, Loco, Loco.

0: al capdamunt, en el número 1, els Amics de les Arts. Segurament t'estimo.
1: Segurament t'estimo, segurament t'estimo, si tu segurament m'estimes.
0: L'entrada més important a la nostra llista en aquesta setmana 29 del 13 al 19 de juliol 2026. Gràcies per ser-hi una setmana més. Des de la 946 i també des de radiopineda.cat. Nosaltres que seguim endavant escalant més posicions del nostre compte enrere.

4 posicions cap avall, de la 11 a la 15, Baby Rasha, New Religion, la seva 13a setmana a la llista Mega Top 30. Seguim amb Chrissy Abrams. Ella baixa 7, de la 7 a la 14, amb això que es diu Hit the Wall.

des del Històries d'aquella niña. L'últim treball de Leire Martínez en solitari amb La cabeza de ratón. Aquesta setmana pujant una posició en la seva tercera setmana a la nostra llista. 13 setmanes ja porta amb nosaltres Plushly Ice Cream i 31 Fam. Això és Dora Yagi, baixant de la 8 a la posició número 12.

de la nostra candidatura sonant Charlie XCX amb Wink Wink. Nosaltres que seguim amb tu, ara recordant una de fa exactament 2 anys en aquestes mateixes dates al capdamunt de la nostra llista, ella, Sabrina Carpenter amb Espresso.

Apropant-nos al top 10 d'aquesta setmana, Miki Núñez un altre cop des de la 12 pujant una posició a la seva 8a setmana en llista. I ja estem en el top 10, així d'aquesta manera l'encetem. De la 15 a la 10 pujant Temper City en la seva 4a setmana. Això es diu Self-Aware.

Música 100% estiuenca, així sona Yugel i Soto, la seva 13a setmana llista amb Jamaican Bam Bam, baixant de la 2 a la posició número 9. De la 10 puja fins a la 8, a la seva 5a setmana llista, Ariana Grande. Hey Dad, I Made You Love Me.

Inigualable, Max Navarro. Pujant dues en aquesta la seva vuitena setmana a la nostra llista. Arriba un altre dels aspirants al nostre top. Cançons noves, novetats, candidats a entrar en llista. És David Guetta, ens presenta el seu Human. Novetat.

0: remix del Dracula, Tame Impala. Aquesta setmana baixant 3 posicions després de 10 setmanes a la nostra llista. Arriben els Catarres. Ells porten ja 7 setmanes a llista i pugen una posició de la 6 a la 5.
1: Ja comença a fer-se

De la 16 a la 4, 12 posicions cap amunt a la seva quarta setmana llistes, Shakira i Burna Boy, Die, Die. A la posició número 3 i pujant dues, a la seva sisena setmana llista, Dominic Fike, Baby Doll.

Darrera novetat aquesta setmana, aspirant al nostre top, la malagueña Anna Mena, Pati Toa. Així és com sonava des de Megatop 30. I així és com sona la segona posició d'aquesta setmana. Baixa de la primera, porta 5 setmanes en llista, és Olivia Rodrigo, The Cure.

I fins aquí els 30 èxits de la setmana, en aquesta setmana número 29, del 13 al 19 de juliol 2026. Marxem amb la cançó més important d'aquesta setmana, sí. Després de 10 setmanes puja del 4 a l'1 Doctor Prats. Costa tant? Sí, sí, Doctor Prats, al capdamunt amb energia. La setmana que ve tornem.

les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Són les 11. Ràdio Pineda.
2: Tot el dance viu a la casa del ritme de Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Surts o et quedes a casa?
3: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
2: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda. Help me.